es farem sumar amb sang que va sortir per una forma de pila contra la nuada i va poder preparar la terra servir-li o va poder disfars que no hi ha i li es poden repares a la gana que l'any no ho toco una figura del dia com a possible que la nuada s'ha de tenir que posar el pis i el cap de

que sap, per tant, el tribunal de Sahane sap que el personal que ja va pas a tenir, ara va a dir per què s'ha de venir amb un geometri que hi ha cap amb el barlet, s'ha de patir. Nostra, Diana sap, va dir que un llepari va ser quan a març són 10.

fotovoltaic que l'inici de dia excedrà planning de més de la construcció i normal, crec que és un tarda de l'equip global, és un contra el poc

24 portes al suït, entre equipats de sala, un lloc d'opció per als suposats infectats a la resta de la humanitat, han dicarit un equip de bruta de bruta, i s'hi ha de banda, guant i guanyar l'estètica. Me pan saltar, su hostia, la tanta montada ya. Y pidió un luchito de alumni en la masa, ¿no? Y la hostia es por su ficha, su cena de pasantar, ¿no?

0: guanya per primera vegada ja que ni se n'ha trencat i pipí, mascarina del pànica, molina, van pànicar de tant, i se n'ha pensat que ni mit de poc, com a la promotor.
1: A mi li treia, no t'ha dit, però n'hi ha pogut fer d'una estona que m'ha de ser algo que per a mi s'ha de declaració. No, i a una mica d'un poble que és una ser, un nen que ha de dir que això vol dir com a la primera vegada. I ara que t'ha de fer un nen que no pot dir, però això seria una mica d'un poble que és que era un cap que és per a un poble que no ens ha de dir, que és un poble que pot dir, però això seria
0: Susanako abadna artikuen zorgi familie bane ozik bane bima solidarni nasakitatzen. Gota artik borsama orotozari txetrama kargane mohila mandro di matra paskari nabar palika bata bima solidar paekatli. Ez zanu artik borsale zartira zizu basima bima solidar plus zorgi familie bane bautzenta nagar polu karpadu karka.
2: Aber das haben wir nicht.